E pei de Vidal se entendió a Madonna Zarais que era mulher de Embaral, o senhor de Marcelio. Lo cal volió mai de ver a pei de Vidal que aquel que sea al mundo. Per lo ric trobà e la ricos folie que pei de Vidal disió e fazió. E s'apelabu un l'autre reinié. E pei de Vidal era admes en curte cambro de Embaral, fus que caddom al mundo. En Baral sabio bé que Pere Vidal s'entendió amb sa muller e això li fació solàs a mai a totes que ho sabion. E s'agradava de tota la ifuries que el fació e disió e la dona ho prenió en solàs com ho facion totes les altres dones amb cal Pere Vidal s'entendió. E cadun li disió son plaser e li prometió tot ciò que li plasió e que el demandava. E él era ta savi que tutto cresió. E can Pere Vidal se cruzaba meno, en Baral fazio tal eura pas, e fazio prometre a sa fenno tutto ciò che el demandava.

passet la lunten sul tromar, causavo pas tornar ni venir en Provença. E en baral que li volio tant de bé que ho hagués ausit, pregué tant et tant sa muller que lo li perdonet la rusa del baisà e lo hi autriget en du. En baral faguet venir Peire Vidal e li faguet mandar la gràcia e la bona voluntat de sa muller. E ell venguet amb gran d'alegresa a Marcelio i amb gran d'alegresa foguet recebut per en Baral e per Madonna Zalaís. E ell li autreget en du lo baisà que ell li havia pres.